de celui aussi qui est. Ah, de le Bahamaso. Yeah, mais pas ce monsieur, non. Mais bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien, on va bien,